Ed és el que té Lia Goss, hem escoltat Mamma Mia. Continuem com que en el seu grup Etnias, Dillirios, Ballerinas de Tutue. Bona ballada a tots, mi raccomando, ballala di lui in questo ballo, eh?